0: Les novitats per RTF.
1: La Vischnanca de Puntregin investeix 30 euros en spazi d'abitar paiabel e din una nova plaza de sport. In Gina fa tants gols a campionatis mundials sco Lionel Messi. Comodus dels temas, oz, las nov, mio nome, Olivier Christen, bien dit.